0: Hoy por hoy, con Aymar Bretós.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
4: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
5: 95.7.
6: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y sempre, amb tu.
7: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, aguacate extra por solo 5,99€ el kilo, un 13% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, sepia fresca, piezas de 300 a 500 gramos por solo 14,95€ el kilo, un 16% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
8: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @ la terraza del Balear o en melia.com. La terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar. ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, FI Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
9: Cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero.
10: Nadie es perfecto.
9: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
10: ¡Y corten!
9: Cadena SER.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretós.
11: Pepe Rubio, muy buenas.
12: Muy buenas.
11: Seis razones por las que este programa de seis horas ha merecido la pena.
12: Pues la primera razón son los oyentes que desde primera hora nos marcan el camino informativo que hoy sigue siendo la vivienda.
13: Hoy me he despertado pensando en que, aunque hace mucho frío, debo llevarles café soluble, leche y demás enseres a mis compañeras que están acampando en la intermodal de Santiago de Compostela, luchando por una vivienda digna. Por ellas y por todas.
12: Bueno, y la segunda razón, si no encuentras una solución a los problemas, sal y búscala. Es lo que ha hecho el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. Se ha ido a Viena, ciudad ejemplar en políticas de viviendas, para ver cómo funciona su modelo. Y ha flipado cuando ha visto cómo funciona allí lo que llaman el banco de suelo. Allí el suelo no se subasta al mejor postor.
14: Las promotoras no pujan por a ver quién se lo lleva a mayor precio, repercutiendo esos precios luego a los compradores finales. Se subasta a aquellos que ofrecen el mejor proyecto arquitectónico, que ofrecen el mejor balance económico para los futuros inquilinos, el mejor desarrollo arquitectónico vinculado a la eficiencia energética, a la sostenibilidad social, económica, es decir, son otros criterios los que se emplean.
12: Bueno, y la verdad que escuchar esto viviendo en España es flipante. La tercera razón es lo que de puertas adentro llamamos el músculo de la SER. Y de puertas hacia afuera significa estar en todas partes. Esta mañana en las plazas con acampados por la dignidad de la vivienda.
11: A esta hora nos vamos a la Puerta del Sol, donde sigue la acampada. Allí está Pascual Donate, buenos días.
15: Buenos días, bostezos, terremos de café y primeros corrillos para organizar una jornada que despierta con una lluvia fina. Hay cansancio, pero tienen fuerzas todavía para aguantar al menos euros hasta el viernes, insisten.
11: Presión desde Madrid y presión en Barcelona. Allí con la acampada en Plaza Cataluña está Susana Ruiz. Susana, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Buen día.
16: Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues aquí también comienzan a levantarse los acampados y forman corrillos, comienzan a desayunar y preparan pancartas.
11: En Sevilla, en Las Setas, sí, bastante gente acampada allí, más que ayer. Natalia Perales, buenos días.
17: Hola, buenos días. Sí, además con la claridad del día es más visible como el campamento en Sevilla ha crecido considerablemente y se ha duplicado el número de tiendas. Hay más de medio centenar.
11: Y en Las Palmas también se ha creado una acampada improvisada esta misma noche. Ahí está Carlos Moreno, adelante, compañero.
18: Hola, buenos días. A esta hora se apagan las farolas en este primer amanecer en la Plaza de las Ferias. Podemos contabilizar unas 30 tiendas de campaña. Nos comentan que hay unas 40, 45 personas que se plantean quedarse al menos hasta el sábado, cuando han convocado una manifestación por toda la ciudad.
12: Bueno, la cuarta razón por la que mereció la pena escuchar este 30 de septiembre hoy por hoy, escuchar a Severino Donate hablando de Gonzalo Suárez desde su capilla ardiente. Frases que le dijo un día tomando un vino.
19: Él decía, morimos a cada instante y al siguiente instante ya somos otros. O sea, que nos decía que nos estábamos muriendo a cada instante, pero que nos teníamos que volver a conocer, ¿no? Porque éramos otros. Pero además decía, pero es que yo ya empiezo a no ser ni el que viene. Y dice, yo vivo sin respuestas. Si es que yo no tengo respuestas. Y vivía en el asombro. Le asombraba, pues, sobre todo el hecho de estar vivo. Y luego, como era socarrón, decía, tía, bueno, vamos a dejar de filosofar porque entre una cosa y otra se nos va la vida.
11: Se nos calienta.
12: Bueno, quinta razón, le preguntamos a Candela Sierra, nuestra Premio Nacional de Cómic 2025, por lo sabes, aunque no te lo he dicho, que ha sido nuestra candidata a la generación 2027, le preguntamos cómo le gustaría verte dentro de 100 años.
20: Embalsamada, ¿no?
11: que no incinerada.
20: Bueno, en las bibliotecas, mira, eso me gustaría. Seguir en las bibliotecas. Bien,
12: qué maravilla, en las bibliotecas.
11: Candela Sierra, muchísimas gracias.
12: Y la sexta razón por la que mereció la pena hoy este programa es Pamplona.
11: Y se acaba de anunciar que la próxima gala de los Goya será en Pamplona. José Romero, buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo acaba de anunciar la Academia del Cine.
11: Fermín Las Peñas, Radio Pamplona.
22: ¿Qué tal? Buenos días,
11: ¿cómo estás?
22: Aymar.
11: Pero qué subidón. Los Goya, pues, a Pamplona.
22: Pues ya te digo, ha sido un bombazo informativo, ¿no? Como
11: bueno, se suele decir.
22: ¿No
11: sabes la ilusión que me hace?
22: Con su tamañito.
11: Que los Goya vaya a Pamplona, Fermín.
22: Sí, sí.
11: ¿A dónde llevamos a la gente del cine? A ver, ¿por dónde lo sacamos? A ver, ¿por San Nicolás? ¿A dónde los llevamos?
22: Bueno, de pinchos hay que llevarlos a San Nicolás, hay que llevarlos a la calle Estafeta, hay que darles una vuelta por el recorrido del encierro, pero sobre todo hay que darles una vuelta por Navarra.
11: Creo que se ha notado bastante que me hacía ilusión.
12: Sí, ¿no? Te ha hecho ilusión por lo que sea.
11: Qué bien, joder, qué bien. Pamplona es una ciudad increíble. Bueno, señores, mañana más y mejor y con todos juntos aquí en la SER. Descansen, hasta mañana.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
3: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
23: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui tenim, bueno, com sempre, moltes coses que volem mirar de compartir i no deixar-nos res que us pugui resultar útil, com per exemple el cebre que demà és dia 1 d'octubre, ja acabem el mes de setembre. Això tal vegada en si mateix pues, sembla que no és massa útil, però el que farem tot de seguida és recordar-vos algunes qüestions que heu de tenir present perquè resulta ser que la Direcció General de Tràfic doncs, incorpora alguns canvis, alguns són més subtils, d'altres més rellevants, entorn al que és el com ha de ser la nostra conducció i això és una informació de servei d'interès. Els canvis que la Direcció General de Tràfic incorpora a partir de demà fan referència als cinturons. Això és una qüestió que ja sabien que era obligatori, però també per taxistes i repartidors. No hi ha algú que per algun motiu pugui dir que no el du. Tothom l'ha de dur. També hi ha gent que s'ha sorprès ara, eh? Sí? També respecte al tema dels ciclistes. Quan fas un adelantament en via interurbana, es redueix almenys 20 km per hora, la separació d'un metre i mig, ja que anem molt en compte amb el tema dels ciclistes i la DGT es posa ferma amb aquest tema. Ja que estem reient d'això, també un altre dels punts és el tema del casc, ja que duro a les bicis, en vies interurbanes. No és que com estic dins el meu carrer no me'l poso, no, no. Sempre que vagis amb bici, l'has de dur, amb bici o amb velo. Els repartidors també, no perquè siguin repartidors i treballin professionalment d'això, no han de dur. No, no, tothom ha de dur el casc i també el que és el xalec, particularment el refractant, per als repartidors perquè se'ls vegi bé. tema dels patinets. L'edat mínima és de 15 anys. Abans, cada ajuntament més o menys tenia la seva pròpia ordenança. A partir de demà, el casc obligatori. Casc obligatori per tots. També l'armilla per dur-ho per la nit o en circumstàncies de poca visibilitat. És a dir que t'agradarà més o menys, però si la visibilitat és poca, l'armilla també per qui vagi en patinet. Les motos, els guants en vies interurbanes l'han de dur i el calçat tancat a totes les vies. I no ho deim perquè ara vingui la tardor, ho deim perquè a partir d'ara serà així obligatori. Auriculars, no. De fet, ja estaven prohibits. Per algun motiu, segurament ens agradava molt escoltar la ràdio, i vos agraeix que ens escolteu, però dur auriculars mentre condueixes està prohibit, prohibidíssim, de fet. Tampoc es poden emprar aparells tipus inhibidors. Aquest tipus de qüestions és una de les qüestions que es remarquen també en el començament del mes d'octubre. També hi ha que tenir present que en el cas, per exemple, de que hi hagi una retenció de tràfic, és obligatori deixar un espai, particularment, si és possible, un espai central per vehicles d'emergència. És a dir, que si tu no veus que no pots avançar perquè estan aturats els cotxes, independentment del motiu que hagi estat, si allò no avança, el cotxe l'has de deixar de manera de deixar un carril central que permeti el pas dels vehicles d'emergències. Tot això a partir de demà, 1 d'octubre. Són coses que haurem de tenir en compte. I com sabem que hi ha molta gent que ens escolta a través de la ràdio del cotxe, de la furgo, del camió, doncs, primer tot, gràcies per escoltar-nos i després teniu molt present quins són els canvis que arriben. I ara anem a veure si hi ha canvis també a nivell, per exemple, meteorològic. Això és una informació meteorològica que ens avança Jordi Urios. Bona tarda.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols i avui les temperatures en lleuger ascens o sense canvis. S'esperen màximes de 31 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà entre fluix i moderat del sud i del sud-est. Demà s'espera més temps inestable, amb cel ennuvolat i possibilitat de ruixats o tempestes, especialment a partir del migdia, des de primeres hores de la tarda. S'activen avisos a l'illa per acumulats importants en poc temps a l'entorn dels 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les mínimes en lleuger ascens, deixant valors tropicals a alguns punts de l'illa. Demà les mínimes a la nit seran de 24 graus a Ciutadella, 23 a Maó. Durant el cap de setmana, la inestabilitat no es retira del tot de l'illa i les temperatures sense grans canvis. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
23: 12:26 minuts. Una de les qüestions que hem pogut de veure, llegir i repassar amb un poc de sorpresa, potser, o no tanta, és el fet dels resultats de l'informe PISA. Això ve a dir o a significar quina és un poc la capacitat acadèmica dels nostres alumnes en diferents trams d'edat. Aquests resultats, i particularment relatius als adolescents de 15 anys, doncs no han estat gens bo. Avui volem reiar no tant dels resultats, sinó d'alguna cosa que engloba tot plegat el camí que està seguint l'aprenentatge dels menors. Avui xerrem amb el psicòleg Vicenç Arnaiz. Vicenç, bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
23: Bueno, les dades empíriques sempre ens ajuden. Ens encanta, també, dels mitjans ens ajuden un poc a fer-nos una idea d'on som, de cap a on anem, de com evoluciona. Però tot plegat, en un article més que has publicat a premsa i que hem pogut veure, fas un poc un repàs de què ens ha duit un poc aquesta qüestió i deixes algunes reflexions que m'agradaria també conèixer de la teva veu.
5: Perfecte. Sí, jo el que poso damunt la taula una dada que dins del sistema educatiu es coneix, però fora de les escoles no gaire. És que en aquest moment a les Illes Balears i a tota Espanya, més o manco passa el mateix, jo el que posen les dades de les Illes, resulta que una de cada cinc criatures de primària, és a dir, de 6 a 12 anys, han sigut diagnosticades amb necessitats específiques de suport educatiu. Això vol dir criatures que si no se'ls ajuda especialment no poden aprendre. I això revela una situació de les criatures d'aquestes edats molt delicada. A més, les dades posen en evidència, que també passa una miqueta a tota Espanya, posen en evidència que de cada 4 criatures que tenen problemes de conducta, 3 són fiats i una fieta. De cada 4 o 5 criatures que tenen problemes de llenguatge, 3 o 4 són fiats, mascles, homes, i una o dues són fietes. Que els infants que tenen problemes d'atenció, problemes greus d'atenció, resulta exactament el mateix. Que de cada 4 n'hi ha 3 que són fiats i una és fieta. És a dir, que és evident, es fa evident, que en aquest moment, dins el sistema educatiu de les Illes Balears i de tota Espanya, els infants mascles, els fiats, tenen més dificultats conductuals, de llenguatge, de capacitat, de disponibilitat per l'aprenentatge, que les fietes. Això, evidentment, el resultat de processos educatius, estancs a l'escola, el resultat dels models de conductes que els fiets s'encomanen a través dels mitjans de comunicació, a través dels models que troben pel carrer, que tenen a casa, i que ens obliga a reflexionar. No? I els mestres fa anys que ho estan denunciant, i els mestres en general cerquen solucions, però és impossible pensar que aquesta situació la puguin resoldre els mestres. No? Una situació que es genera fora de l'escola i que l'escola s'evidencia. I per què et genera? Doncs, entre altres coses, perquè tenim una taxa altíssima de pobresa infantil. Un de cada 4 criatures de les Illes està en situació de pobresa infantil. Això vol dir que no tenen vivenda adequada, que no tenen recursos adequats, que les prioritats seues són la supervivència econòmica, i per tant, estan en un estat emocional i familiar molt tens, que posa traves a l'aprenentatge. També passa que hi ha una deconstrucció, s'està desmuntant els criteris educatius de les famílies respecte als seus fills. Ens hi costa molt a les famílies posar límits, costa molt prendre decisions que afectin els seus fills si els seus fills no hi estan d'acord. I una criatura de 8-10 anys, evidentment, tenen maduresa, però no prou com perquè tot el que es decideixi hagi de comptar la seva aprovació. Evidentment, se'ls ha d'explicar que algunes coses han de ser, mira, nosaltres els pares ho veiem així i així haurà de ser. I també les dificultats grans que generen les pantalles. Tenim, en general, molts problemes d'atenció, la vida familiar s'ha deteriorat molt perquè els infants han de competir l'atenció dels pares sense les pantalles, perquè els pares i mares estan contínuament interrompent el que estan fent per atendre un missatge, etc. I això genera un ecosistema social que dificulta moltíssim les situacions d'aprenentatge i el desenvolupament equilibrat i tranquil. Un infant que no aprèn és un infant que pateix. Tots els infants, s'ha reconegut i avançar.
23: Per tant, tenint en compte aquests punts que ens permeten veure o entendre quines són les causes, es podrien mirar de posar solucions a partir d'aquí. Per exemple, no sé, jo ara em proposo com una idea. De la mateixa manera que una pantalla no, o un telèfon mòbil, per exemple, no té la possibilitat d'emprar-se en determinats moments del transcurs educatiu a l'escola, perquè el telèfon no sempre, o la pantalla no sempre en determinats moments, també això hauria de marcar-se clarament, per exemple, a casa, no? A casa, que hi hagi un moment per emprar-ho, però d'altres moments que no sempre. No dic només els al·lots. No?
5: Exacte. No? Un mòbil, no? El que fa és interrompre contínuament el que s'està fent. Si s'està parlant, interromp la conversa. Si s'està llegint, interromp la lectura. I necessitem, és urgent, necessitem que totes les famílies prenguin consciència d'aquest fet i, per tant, posin, com tu dius, límits. I es digui, bueno, de 4 a 8 del vespre hi ha silenci digital. Pantalles tancades. Per què? Perquè, si no, deixant de fer altres coses. Cada vegada més els adults tenim dificultats per parlar i per explicar una cosa. Per què? Perquè han deixat de parlar i ara ens comuniquem per imatges. A l'hora de parlar no podem enviar una imatge, no podem, i llavors no sabem descriure el que està passant. Dins de lectura en quiu moltíssim. L'atenció necessària per aprendre exigeix ser capaços de llegir i d'estar concentrats. No? Quan nosaltres renunciem a la capacitat d'atenció, perquè la regalam en els aparatos digitals, estem renunciant a la capacitat de pensar, a la capacitat de tenir projectes, a la capacitat d'educar, a la capacitat d'analitzar problemes. I això no és un problema escolar, això és un problema social gravíssim.
23: La cultura de l'esforç també és una qüestió en la que ens hem el tema de posar límits, o sigui, la responsabilitat, en definitiva, també per part de les famílies, de la societat, per mirar d'evitar que hi hagi aquesta falta de maduresa en el que és el desenvolupament cognitiu de concentració, com comentaves. Per acabar, volia demanar-te, Vicenç, has expressat a través d'aquest interessant article i aquestes reflexions, però això, evidentment, no és una qüestió que puguem dir els hi farem arribar a les institucions que facin alguna cosa. Això s'ha de fer arribar a tothom, no? S'ha de fer arribar a la societat. De quina manera?
5: Bueno, no hem de prendre consciència i hem de ser capaços de seguir agafar un problema i seguir-lo. No? Ara resulta, per exemple, fins fa 4 dies el problema d'Espanya era Ceuta i ara de cop el problema és Mari Carmen. I tots dos són problemes greus, però no són capaços de mantenir l'atenció amb un tema si apareix un altre. I això ens impedeix posar solucions a res. I amb les vides familiars passa el mateix. Necessitem mantenir l'atenció amb els temes per poder trobar solucions, per poder gaudir. Necessitem consciència, necessitem que se'ns ajudi, se'ns expliqui bé tots els danys que ocasiona, i necessitem, sobretot, que les escoles puguin ser més eficaces en l'aprenentatge. Que puguin ser més eficaces en l'educació a les escoles, han de tenir més recursos i se'ns ha d'ajudar a trobar respostes pedagògiques diferents a les que hi havia fa 20 anys, perquè els infants són diferents i aquí tenen responsabilitats les universitats. Ens hi hem de posar, ens hi hem de posar.
23: Doncs nosaltres el que crec que, com és un tema que ens afecta a tots i és important, el que ens comprometem és a continuar atents, xerrant, explicant, compartint, fent arribar el missatge. Vicenç, gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Una abraçada.
5: Molt bé. El paper dels mitjans de comunicació és molt important en aquest tema i en tots. Moltes gràcies.
23: Fem una petita pausa i els nostres companys dels serveis informatius ara s'apropen amb les darreres notícies de lo que s'ha generat a Menorca.
6: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
7: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any. Torna el bàsquet de primera Vintaufa. Bàsquet Menorca, HL Alicante. Segona jornada de la Lliga regular de primera FED. Dissabte 3 d'octubre a les 7:30 del capvespre al Pavelló Menorca. Acompanya el bàsquet Menorca en el seu primer partit a casa de la temporada. Abona't o compra la teva entrada a bàsquetmenorca.com.
8: Hola, sóc el Pol Figueres. Us esperem a Vintaufa. Una illa, un equip.
10: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, aguacate extra por solo 5,99 € el kilo, un 13% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, sepia fresca, piezas de 300 a 500 gramos por solo 14,95 € el kilo, un 16% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
24: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundació Fomento el Turismo de Menorca y illes sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
23: 12:40.
25: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
23: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 30 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
26: Bon dia, Lluís.
25: Hoy por hoy, Cadena SER.
23: El Consell Insular destinarà 4,46 milions d'euros als anys 2026 i 2027 a actuacions de sostenibilitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic als 8 municipis de l'illa en el marc del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i Estratègia Menorca 2030.
26: La inversió es canalitzarà mitjançant convenis amb els ajuntaments. Dels 4,46 milions, 3,1 es transferiran als consistoris perquè executin actuacions, mentre que el 1.300.000 euros restants seran gestionats directament pel Consell. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
27: Hem volgut acorpar en un mateix marc diferents línies de col·laboració amb els ajuntaments de manera que puguem simplificar la tramitació i al mateix temps donar una visió conjunta de les actuacions que volem dur a terme en els pròxims 2 anys. Aquests projectes responen a necessitats plantejades per els mateixos ajuntaments i permeten actuar en àmbits diferents però molt complementaris. Rellam de millorar els espais urbans, de fer un ús més eficient de recursos com l'aigua i l'energia, avançar en l'adaptació al canvi climàtic i continuar facilitant la implantació d'energies renovables i la mobilitat elèctrica a Menorca.
26: Les actuacions s'estructuraran en 4 línies. La primera centrada en el verd urbà, amb la creació i millora de zones verdes, transformació de patis escolars, plantació d'arbres, incorporació de vegetació de baix consum d'aigua. La segona correspon al pacte de les alcaldies i inclourà projectes d'eficiència energètica, mobilitat sostenible, adaptació climàtica i gestió de l'aigua. La tercera permetrà ampliar la xarxa de punts de recàrrega per vehicles elèctrics, mentre que la quarta impulsarà instal·lacions fotovoltaiques, bateries, autoconsum i altres mesures d'eficiència energètica. La inversió es destinarà principalment principalment 3,5 milions d'euros aportats pel govern a través de la Llei de Reserva de Biosfera.
23: El PSOE denuncia les demores que pateixen els pacients oncològics de Balears per accedir a una intervenció quirúrgica, assegurant que existeixen casos de menorquins diagnosticats de càncer que han hagut d'esperar fins a 175 dies per ser operats a Son Espases.
26: L'acusació la feia la diputada socialista Pilar Carbonero en el ple del Parlament d'aquest dimarts. Advertia que les llistes d'espera oncològiques no són només nombres i destacava la importància del factor temps en pacients amb càncer. Segons assenyalava, 7.000 persones estan pendents d'una intervenció quirúrgica que són Espases i 1.800 fa més de 180 dies que esperen. L'escoltem.
9: Son Espases tenim 100.000 pacients pendents d'intervenció quirúrgica. D'aquests, 1.800 fa més de 180 dies que estan esperant per ser cridats. Quants d'aquests són oncològics? A vostè li interessa donar aquestes dades. A més, vostè té compromisos per donar aquestes dades. Us li posaré un cas concret. Un menorquí diagnosticat de càncer. Va esperar per ser operat a Son Espases 175 dies, senyora García. Això és molt superior a qualsevol termini màxim d'espera. I això són casos concrets. N'hi ha més, que no li donaré. Però, miri, vostè mos diu que està fent feina. Però el que està passant ara actualment és que estan creixent les llistes d'espera.
26: Per la seva banda, la consellera de Salut, Manuela García, defensava l'evolució de les llistes d'espera i assegurava que el govern treballa per reduir-les, indicant que la demora per la primera consulta oncològica ha baixat de 11 dies i que la cita quirúrgica oncològica preferent s'ha reduït en 9 dies durant la legislatura.
13: Nosotros trabajamos para mejorar los tiempos y que de hecho a 17 de septiembre la demora media para una primera consulta en oncología en Baleares ha descendido 4 días en relación al 2023, que está en 11 días, y en una cirugía oncológica preferente la demora media ha descendido 9 días durante esta legislatura. Yo comprendo y comparto la incertidumbre que pueda generar la espera de un paciente para cualquier revisión, para cualquier intervención, y seguiremos trabajando para disminuir esas esperas.
23: Una reunió d'urgència a la seu del Consell Insular va permetre aquest dimarts desconvocar els aturs que l'Associació Menorquina de Radiotaxi havia anunciat a partir d'aquest mateix dimecres i que consistien en donar servei exclusivament des de les parades autoritzades, deixant d'atendre trucades de centres de reserva i suspenen també la recollida de passatgers a mà alçada a la via pública.
26: Els taxistes havien convocat aquesta vaga parcial com a resposta al silenci administratiu rebut fins ara per part del Consell Insular de Menorca les seves propostes de reunió per actualitzar les seves tarifes congelades des de 2021. A aquesta situació afegien l'increment dels preus dels combustibles i dels costos de manteniment dels vehicles, un fet que provocava pèrdues entre el 20 i el 25% del sector i posava en risc la viabilitat de l'activitat a Menorca. L'anunci de les aturades es feia al migdia i tot just unes hores després es produïa ja aquesta reunió amb el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, que suposava la suspensió temporal de la vaga. En el transcurs d'aquesta reunió, Delgado va traslladar el compromís de prioritzar les revisions de les tarifes del servei de taxi i aplicar-les el més aviat possible. L'Associació Menorquina de Radiotaxi, per la seva part, mostrava la seva voluntat de continuar treballant i col·laborant amb les institucions per trobar solucions que permetin garantir la continuïtat i la sostenibilitat del servei de taxi a Menorca.
23: L'Ajuntament d'Es Migjorn ha convocat per avui un ple extraordinari per aprovar el procediment que permetrà la legalització extraordinària d'habitatges i construccions il·legals en sòl rústic quan la seva infracció urbanística ja hagi prescrit en aplicació al decret autonòmic de l'any 2024.
26: Per poder aconseguir aquesta via, els immobles hauran de complir un seguit de requisits d'integració paisatgística i eficiència ambiental. Entre les condicions fixades s'inclou la instal·lació de sistemes de depuració d'aigües residuals, l'ús de teula àrab, façanes blanques o de marea i tancament de paret seca de com a màxim un metre i mig d'alçada. A més, les edificacions hauran de comptar amb instal·lacions d'energia renovable per cobrir fins al 100% de la seva demanda elèctrica i dipòsits d'aigua de recollida, dipòsits d'aigua de pluja proporcionals als metres quadrats edificats.
23: L'Agència de Salut Pública de les Illes Balears ha reforçat la vigilància a Menorca i ha posat en guàrdia el sistema sanitari després de confirmar-se 4 casos positius de febre del Nil Occidental en cavalls del municipi de Mó.
26: Es tracta dels primers casos detectats aquest 2026 a l'arxipèlag, tot i que l'any passat ja es va detectar un altre cas també a Mahó. S'ha de dir també que fins ara no s'ha notificat cap infecció en humans ni s'han detectat positius en les analítiques del banc de sang. Salut ha intensificat el protocol de vigilància de vectors transitoris com els mosquits per prevenir el contagi en persones. El cap de Servei de Vigilància de Salut Pública, Ramon García, explica que el 80% de les persones infectades no notarà símptomes.
14: Un petit percentatge de persones ja amb una immunocompromesa, immunosupressió per altres malalties, o gent gran que tingui ja el seu sistema immun un poc més, un poc pitjor ja, un poc més, menys funcional, serien els que podrien tenir un quadre, en aquest cas, un quadre encefalític, podrien tenir una encefalitis, una meningitis, que a vegades generen pues, un compromís ja damunt la vida d'aquestes persones. Però ben que dic que és un percentatge molt, molt, molt petit.
26: García afegeix que amb l'escalfament global i la globalització en el comerç i molta gent que viatja, com passa amb altres malalties fins ara que eren tropicals, que, diu, poden venir ara per quedar-se.
14: és un problema que ja ha vengut per quedar-se. I a partir d'aquí el que fem és això, establir sistemes de vigilància a nivell tant vectorial, del que parlàvem, de poblacions de vectors que puguin ser vectors de malaltia, d'interès per la salut pública, de vigilància de malalties importades, de persones que puguin venir infectades d'un altre territori.
26: Cal recordar que el virus no es transmet directament entre cavalls i humans, sinó a través d'una picada de mosquits. Per això, les autoritats recomanen utilitzar repel·lents, vestir roba de mànega llarga a l'exterior, posar mosquiteres a les cases i eliminar les petites acumulacions d'aigua a cases i jardins per evitar punts de cria.
23: I amb més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
15: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
16: El mejor mueble al mejor precio.
17: En Hipermueble.
18: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
19: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com.
23: Ara, el nostre programa el que volem és recordar com PIME ha demanat al govern de les Illes Balears que el pla per garantir l'aigua es tradueixi en inversions i en plaços en terminis concrets. Per reiar-ne, avui hem convidat a la secretària tècnica de PIME, Maria García. Bon dia.
20: Hola, bon dia.
23: El tema de l'aigua és prou important, com, no dic per deixar-ho relegat, però sí almenys perquè tingui un cert caràcter d'urgència a l'hora d'aplicar-ho de manera que sigui realment efectiu. És el que esteu demanant, no?
20: Clar, nosaltres el que estem demanant és que l'aigua a Menorca ara mateix, no vull dir que tingui una situació crítica, però és algo que se li ha de donar solució. Nosaltres pensàvem que en les mesures que s'han aplicat ara, o mesures de restricció, o mesures de limitació, això no farà que els aqüífers recuperin el seu nivell. No? Per tant, nosaltres pensàvem que és el moment de prendre decisions i de fer inversions potents. No? És a dir, si necessitem dessaladores, pues s'han de posar dessaladores. Si tenim l'urgència amb les dessaladores portàtils, pues s'han de posar dessaladores portàtils. No? Hem d'arribar un moment que tinguem suficient, una infraestructura suficientment potent com perquè d'aquí uns anys no xerrem de que tenim un problema d'aigua, no? Perquè fa estona que xerrem que tenim un problema d'aigua, però encara no s'ha trobat una solució. No? Seguim estant tan precari i bueno, pues cada any estem una miqueta, sembla que estem una miqueta pitjor.
23: Bueno, no descobrirem als nostres oients quines són les qüestions que ens preocupen. Hi ha una manca de quantitat i hi ha una manca de qualitat, i per abordar totes dues qüestions existeixen solucions. Per exemple, la desalació d'aigua marina, una qüestió que s'ha posat en pràctica a Ciutadella, també d'una manera, podríem dir, parcial, i sense acabar de resoldre el problema ni tan sols per a Ponent. No sé si hi ha aspiracions de que pugui ajudar que arribi a la resta de l'illa, però per aquest motiu, des de PIME, plantegeu que potser hi ha solucions intermitges o més ràpides, que serien desaladores portàtils. El que no sé si és un poc posar un pany en lloc d'una solució definitiva o si és necessari, degut a l'urgència.
20: Bueno, per nosaltres, la urgència s'hauria de solucionar demà, no? Des del punt de vista empresarial. Per què hi ha d'haver aquestes solucions intermitges? Perquè les noves desaladores que estan previstes ser a Menorca, una a la zona de Llevant, pues en tenim per, crec jo, que menys de 6 anys no veurem una desaladora nova. No? Per tant, pensem que no podem esperar 6 anys. I si hi ha aquestes mesures intermitges decisions o actuacions intermitges que ens puguin ajudar a passar tot aquest període, pues s'ha de fer, s'ha de fer. És cert que en temporada turística hi ha un consum més elevat d'aigua, però també és cert que els darrers anys que estem ja en situació de pressequera, no? Sobretot en temporada d'estiu, la diferència entre els consums d'hivern i d'estiu s'estan reduint, no? Per tant, no és només perquè hi hagi una pressió

0: i hi ha aquesta solució intermitja que mentre podem comptar amb una altra infraestructura que ens ajudi a solventar el problema, com ja tot d'una, per nosaltres la urgència és demà, no? Hauria d'estar instal·lada demà. Això és el que nosaltres demanem. No esperem que aquestes infraestructures, grans infraestructures que són necessàries i s'han de fer per donar solució. Hi ha solucions intermitges i, per tant, s'han de posar en marxa.
1: Hem de recordar que la petició la feu al govern de les Illes Balears perquè ells tenen precisament les competències per poder actuar en aquest sentit. I també comenteu que tal vegada la solució no és una única, sinó que hi ha diverses coses que hi ha que tenir en compte i també feu esment el que s'ha de fer, potser, alguna actuació específica en el tema de la reutilització d'aigües depurades que ja tenim o regenerades, no?
0: També, bueno, primer de tot, nosaltres aquestes peticions no només les hem traslladades en el govern, nosaltres les hem traslladades en el Consell Insular i a tots els ajuntaments, no? Perquè amb les mesures que nosaltres proposàvem hi ha mesures que afecten a nivell autonòmic, altres que són més competències locals i, per tant, s'han traslladat a totes les administracions. I xerrant amb el tema de l'aigua depurada, clar, és que la majoria d'aigua que generen o que reciclen les depuradores va a la mà. Quan està xerrant amb un territori aïllat que només comptam amb els recursos que comptam, clar, això s'ha de reconduir. S'ha de reconduir per emprar, per els usos, que pugui ser viable emprar aquesta aigua, no? O sigui, fiar només que la solució ve amb mesures de restricció ara mateix no són suficients, no? Ara mateix no són suficients. Per tant, hi ha d'haver una visió integral de que tots aquests recursos que tenim, perquè les depuradores hi són, funcionaran millor o pitjor, però hi són, per tant, aquesta aigua depurada existeix, que se pugui reconduir per als usos en què sigui viable es poder-ho fer. I això en favor i en contra s'aclareix amb inversió. No? Això s'aclareix amb inversió. Que, a més, crec que ara mateix a nivell autonòmic i a nivell europeu hi ha recursos suficients, es poden cercar recursos i, a més, també hi ha l'impost turístic, que bon, un dels objectius principals és el tema d'aigües, les inversions en matèria d'aigua. Per tant, recursos n'hi ha. Es tracta de prendre les decisions que corresponen a les administracions que tinguin les competències.
1: L'aigua és important avui, ho serà més el dia de demà si la tendència és que tinguem doncs, una meteorologia adversa amb períodes de sequera i la necessitat de l'aigua per anteriors és molt important. Per això des de PIME expressen també la petició de que s'aprenguin les mesures el més pres possible i les millors possibles. Avui ho hem comentat amb la Maria García, gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Todo es todo. Ahora Fortuny, al completo, al 50%. Marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pierre Gardin, Silbon, Marco Polo, no te las puedes perder. Solo hasta el sábado 3 de octubre. Sí, lo has oído bien. 50% en toda la tienda. No encontrarás rincón ni lugar sin este descuento. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
3: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i PIME Menorca.
4: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza

0: Són els governants d'altres països que, fent professió diària de fe democràtica, permeten que en arguments com aquest i com Netanyahu continuïn al front d'un estat que encara hi ha qui presenta com l'única democràcia de tot l'Orient Mitjà. El problema són els que de manera hipòcrita fingeixen escandalitzar-se i rebutjar actuacions com la d'aquest salvatge. Però continuen comprant armes i tecnologia a Israel o continuen permetent que es produeixin intercanvis culturals en l'estat que dirigeix un president acusat per la Cort Penal Internacional de crims contra la humanitat. Aquests són els que fan possible el racisme i la xenofòbia i els assassinats diaris a mans de colons d'israelis dels pagesos palestins a Cisjordània sense fer cap altra cosa que lamentar-se i fer veure que ploren el desastre que ells mateixos alimenten amb el manteniment de relacions diplomàtiques, econòmiques i culturals amb el règim que ens permet tenir governants com Ben-Gvir.
1: Dedicatòria amb Bep Portella.
2: Hola, molt bon dia. En aquest viatge per diferents punts de la península per descobrir grups de pop i rock pioners, arribam a Gibraltar per trobar-nos amb Albert Hammond i en Richard. Albert Louis Hammond, que havia nascut a Londres el 1944, és un cantant, compositor i productor discogràfic britànic de gran èxit. Molts heu sentit cançons seues, esclar, que va començar en sa música aquells primers anys de 60. Com a cantant, compositor i productor musical, Hammond és un dels compositors britànics de més èxit dels anys 60 i 70 i ha gaudit d'una llarga i exitosa carrera com a intèrpret gràcies a la seva popularitat a tres continents. Les seues primeres actuacions a Madrid van tenir lloc a les matinals del Circo Price l'any 1962 i 1963 com a part del grup de Diamond Boys. Hammond va néixer a Londres, com ja he dit, on la seva família s'havia traslladat de Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial. Poc després de la guerra, la família va tornar a Gibraltar, on va créixer ell. L'any 1960 va començar la seva carrera musical en la banda de Gibraltar, de Diamond Boys, que no va aconseguir un veritable èxit comercial, però va tenir un paper important en la seva introducció dins la música popular espanyola. Els Diamond Boys van actuar en algunes de les primeres discoteques de Madrid, on bandes modernes van compartir escenari amb pioners de rock and roll espanyol com Miguel Ríos. Després de dissoldre els Diamond Boys, Albert va formar un duo amb en Richard Cartwright a la manera de Everly Brothers. L'any 1966, Hammond va fundar el grup vocal britànic The Family Dog, la cançó del qual A Way of Life va arribar a la nombre 6 a set llistes de Reina Unit l'any 1969. Nosaltres no anirem tant en fora, sinó que recordarem en Hammond en els temps del seu duo amb en Richard Cartwright. I aquesta cançó en castellà, De vuelva ser el remitente. Bon dia.

0: Una nissaga de pescadors, els Reiners. Amb la veu d'na Marta Cantamissa, aquest relat ens du a través dels temps i les aventures de tota una família ben coneguda de Menorca al voltant del mar. Ho trobaràs a La Isla de los Oyentes, a radiomenorca.com, a Ser Podcast i a les principals plataformes de podcast del país.
1: El patio de mis deseos. Un relato de Oliva para la antología Patios de los talleres de Ana Aro. Una visión desde detrás de los barrotes de una cárcel de cómo sería ese patio ideal. Encuéntralo ya en La Isla de los Oyentes, en radiomenorca.com, Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
2: Nurelix, una proposta d'en Quico Borràs que ens apropa als pioners i pioneres en el món de la informàtica, de la tecnologia, de la tècnica a Menorca. El nou podcast a la cadena SER, Nurelix. Disponible també a radiomenorca.com amb en Quico Borràs.